Vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davent ils onns e cun els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davent il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e penden.